Bona tarda, amics. Avui dins els nostres programes sobre terres nostres anem a parlar d'un poble que es troba en el Baix Camp i que es diu Botarell.

perdonareu, he tingut un encís i m'he deixat anar al somni. I ens n'hem anat una miqueta potser més avall, però, en fi, en un lloc que tant una part com l'altra parlem igual. Pensem més o menys de la mateixa mena i la nostra història és comuna de tots. Bé, ara anem a fer una volteta en general a la comuna del Camp, perquè aquí, a Terres Occitània, en general, comprenen quan es parla del Baix Camp, l'Alt Camp i el Tarragonès, doncs per ells són tres coses completament ben diferents. Ben segur, oficialment són tres comarques diferents, però fan part del Camp de Tarragona. El Camp de Tarragona, doncs, que està dividit en aquestes comarques. I podríem començar dient que en el fons de la comuna del Camp és força més habitat que en l'arxiu històric. Es composa de 397 documents que se situen en el període comprès entre els anys 1308 i 1711. Je vous ai déjà dit ici très souvent des fois que quand on parle del Camp de Tarragona, c'était, disons, une commune qui a été créée, un ensemble de communautés, un ensemble de, disons, une union de beaucoup de villages qui se trouvent tous dans cette région, et ils ont été, disons, une force assez importante entre les années 1318 et 1711, puisque c'est une espèce de mouvement de autogestion de ces villages que, malgré qu'ils appartenaient à des seigneurs, malgré qu'ils devaient payer des delmes ou des taxes, disons, à l'évêché, aux institutions religieuses, mais ils étaient quand même une corporation, ils étaient quand même représentés quelque chose, un ens vivant, fort, et doté d'un système des idées qui était quand même très, très, très, très libéral pour le contexte de l'époque. Aquest fons es composà bàsicament de documentació d'Hisenda d'Administració General respecte a la sèrie de les administracions que sobresurten en llibres d'actes dels Consells de la Comuna. La correspondència i la documentació generada per la defensa de les causes judicials que la Comuna mantenia amb les administracions, particularment la Mitra Tarragonina. Mereixen esment també les sèries de documents relacionats amb els subministraments a l'exercici que, malgrat ésser en essència econòmic, s'han diferenciat i situat en el capítol dels serveis militars. Un dels elements més característics de l'estructuració del Camp de Tarragona a l'època medieval és la comuna. La comuna del Camp va néixer per la voluntat de defensar els interessos col·lectius dels pobles sotmesos a la senyoria de l'arcabisbe o les dignitats del seu capítol catedralici. La comuna du Camp vive jour, disons, par la volonté de défendre les intérêts collectifs des villages soumis au bien gré des seigneurs, de l'archevêque o de dignité aussi, disons, d'aventure de l'Eglise. La primera reunió tingué lloc el 1274 en negar-se els pobles a pagar el tribut que volien posar al veguer, oposició que culminà amb accions contra el castell reial de Tarragona. Aquesta reunió s'hi succeïen altres accions comunes amb topades amb autoritat real, de vegades amb el suport del bisbe entre 1288 i 1296. L'autèntica carta de naixement de la comuna cal situar-los en el 1305, quan l'arcabisbe Roderic Tello establí nous impostos per finançar la millora dels camins i obres de fortificació de Tarragona. Els pobles protestaren, i ho feren de maneres diverses, i un grup es reunia a la selva i protestà davant del rei. S'inicià aleshores un plet durant el qual els pobles es reunien a la selva, possiblement perquè era un lloc equidistant de la majoria, que es convertia en el seu lloc habitual de reunió del naixement comunal. L'infant Joan, arcabisbe de Tarragona, va dotar d'estructura jurídica el 1330 i els seus drets foren confirmats per Joan I el 1388 i per Martí I, el qual els amplià el 1399, mentre que el comuní Berenguer Montserrat feia recuperar els seus privilegis en 1449. Mercès als privilegis de la comuna, es reuní periòdicament a partir de 1335. Essencialment s'encarregava del repartiment i cobrament dels impostos dels pobles que l'integraven i organitzava la participació a les expedicions bèl·liques impulsades pel rei. Al llarg del segle XVI mostrà una intensa activitat. El 1536 i de nou el 1563 feu eixamplar els camins i construir-hi ponts, o el 1527 i el 34 feu construir i millorar fortificacions per fer front als atacs dels pirates. També durant el segle XVI prengué iniciatives sanitàries i es preocupà d'obtenir blat per combatre la carestia.
La comuna es mantingué activa fins després de la Guerra de Successió, en què fou suprimida a conseqüència de la nova legislació. Els pobles que integraven la comuna, alguns ja desapareguts com a entitat dependenta, eren numerosos en totes aquestes contrades de Tarragona. Bon, on a parlé a poc, disons, de la situació de la comuna, la contrée, on a parlé un peu, disons, de la situació de la comuna del camp, l'établissement, les bases de fondation et tout ça, le pourquoi ces gens ils se sont groupés, tous les villages, même pour s'opposer aux autorités officielles, pour essayer de demander des choses justes ou une justice partagée d'une façon très libérale, même dans le contexte de l'époque, qu'on pouvait toujours se poser des questions dans des autres pays. Et bon, maintenant, il nous reste une chose, on va écouter une musique et on revient, on va parler déjà de Botterell, parce qu'aujourd'hui, même si on a fait une petite... disons, un encís, doncs ens n'hem anat una miqueta per les voreres i ara doncs escoltem una música i anem a parlar del municipi de Botterell.

Botarell està comunicat per la carretera nacional 420 del Coler del Pinar a Tarragona per la part nord del terme i al sud per la carretera 320 que uneix Botarell amb Montbriu del Camp i s'acobla a la de Reus mitjançant la carretera de Cambrils. S'accedeix també a l'autopista de Set. Les distàncies quilomètriques amb els principals nuclis de població són Barcelona 118, Tarragona 28, Cambrils 9 quilòmetres i Reus, que es troba a 12 quilòmetres. Disposa també del baixador de la línia Barcelona-Saragossa de la xarxa ferroviària. En el que fa referència a l'activitat econòmica, l'agricultura ha constituït i és encara una de les activitats principals del poble, ja que les indústries existents són petites o xicotetes i ocupen pocs treballadors. Una bona part dels veïns tenen la seva ocupació al sector dels serveis i d'indústria amb els municipis propers. Les terres conreades són majoritàriament de secà, encara que avui, gràcies a la construcció del pantà de Siurana i el nou canal, s'ha incrementat molt el regadiu. Els principals conreus són l'olivera, seguit de l'ametller i l'avellaner. També hi ha conreus minoritaris de garrofers, arbres fruiters i horta. Com a complement econòmic hi ha granges avícoles i porcines. Bé, tot això, s'havem parlat de això. Ara anem a fer, diríem, una... Ens anem a deixar braçar per la cultura, doncs anem a parlar de la història. Hi ha la història, les festes, els llocs i altres. Segons afirma Gras i Elias, l'origen de Botarell fou una antiga alqueria musulmana. La primera carta de població data de l'any 1184, quan l'arcabisbe de Tarragona, Berenguer de Viladamuls, donà Berenguer de la Bisbal i a la seva muller el lloc de Botarell amb l'obligació que ho poblessin i el tinguessin en feu de l'església de Tarragona, reservant-se els delmes i les primícies. Però, abans d'aquest document de donació, el lloc surt ja esmentat en les cartes de població de Cambrils i de Segura, despoblat que pertany actualment al terme de Riudecanyes, i que donen a entendre que Botarell es trobava ja habitat abans de la donació. El senyoriu de l'arquebisbe exercia sobre els pobles del camp, era compartit amb el rei, cosa que generava contínues diferències que darrerament quedaren resoltes l'any 1391, quan Joan II vengué l'arquebisbe, enec de Vallterra, els drets reials sobre unes poblacions i jurisdiccions, sobre d'altres, entre elles, doncs, les de Botarell. A darreries del segle XVI, la senyoria de Botarell pertanyia a la família Montargull, passà després de la Guerra dels Segadors els marquesos de Tamarit, partidaris de la causa castellana, que en tingueren de propietat fins a l'extinció de les senyories al segle XIX. La població formà part de la comuna del Camp de Tarragona gairebé des de la seva creació. Participà, com tots els pobles del camp, en la Guerra dels Segadors i en la de successió. Durant el segle XVIII hi ha un redreçament econòmic i demogràfic que perdurà fins ben entrat al segle XIX, malgrat inestabilitat política i social que sacsejà el país i de la qual Botarell no se'n pogué pas sostreure. Fins al punt que alguns veïns hi perderen la vida i l'Ajuntament i la presó foren cremats pels carolins l'any 1836. La filoxera, dissortadament també, doncs, no deixà d'afectar el terme de Botarell entre els anys 1899 i 1902, devastant completament les plantacions de ceps. Enmig de les grans penúries comencen a replantar-se les vinyes. En uns indrets del terme i en d'altres són substituïdes per nous conreus, especialment l'olivera i l'avellaner. Doncs voilà, s'ha fet això, com tu les virages du pays català, dont vous avez vu, ils se sont trouvés, comme partout, en participant entièrement à ces hauts, ces bas, en perdant même des gens du village au cours des guerres carlistes. Mais ça, qu'est-ce que vous voyez ? Dans ces terres catalanes, la paix, on ne l'a jamais eue entièrement. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On dit toujours que les meilleurs souffrent toujours. Peut-être, mais enfin, à nous, ça nous est arrivé la même chose.

nostre amic de la Franja, Anton Abad, ens ha donat doncs també una mena d'ullada, un bon dia d'aquelles terres que per alguns potser no les coneixen, altres no estan tan lluny de casa nostra, i per altres, si hem tingut la sort o la vinentesa d'haver-hi pogut passar anys entre ells, doncs sempre és una mena d'esbafegada d'aire nou que arriba i ens fa molta il·lusió de sentir-los a parlar amb aquest parlar que tenen encara i que Déu els hi faci que durin durant molts anys. Amb el que fa referència a les festes i les costums, a Botarell és especialment tradicional l'arribada de ses majestats als Reis d'Orient, que reparteixen els seus regals a tots els nens i nenes del poble, en principi en aquells que han sigut bons minyons, però en fi, en donen a tothom, fent una cabalgada que recorreix tots els carrers i s'atura sota cada finestra o balcó, on, il·lusionats, els esperen els més menuts amb una corda per estirar els paquets que els patges s'ocupen de lligar-hi. Al febrer se celebra la festa major d'hivern, el dia 2, en honor de la patrona, la Mare Déu de la Candelera, i s'organitzen actes propis de festa major. El dia 3, Sant Blai, es beneeixen els típics blaiets i els fruits que, guardats i menjats el 25 de març, festa de la Mare Déu, protegeixen del mal de gola. La festa major d'estiu és el dia de l'agost, en honor del patró del poble, Sant Llorenç. Ja s'han convertit en tradició actes tan emblemàtics com la trobada de poetes a les nostres comarques, les habaneres amb sardinada i rom cremat, que es porten a terme en el marc incomparable de la Font Vella. Altres actes típics de festa major estan destinats a tots els vilatans i forasters per al gaudi de petits i grans i ocupen gairebé una setmana de la qual les activitats omplen el temps de lleure. A l'abril se celebra també la festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya, amb la tradicional venda de llibres i de roses. On farà? Les virages sont peut-être pas tellement grands, sont pas tellement, mais quand c'est la fête, je vous ai déjà dit ici dans les programmes en catalan ou les programmes en valencien ou les programmes hein, dans le parler de la Franja, que nombreux ou pas nombreux, quand c'est la fête, il faut qu'il participe tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte nous-mêmes, le pourquoi on a été fait comme ça, nos traditions, nos latitudes, les gens sont comme ça, n'oubliez pas, nous sommes méditerranéens à outrance. Et ça fait peut-être ça aussi partie de cet esprit de pouvoir garder toutes nos traditions et toutes nos habitudes. D'accord, on écoute une musique et on revient.

Continuen a provar, doncs, llocs d'interessos. I se conserva de vegades du château, edificació que domina la ville, de style de Renaissance, qui a été créé vers la fin du XVIe siècle au commencement du XVIIIe. Actualment es pot veure encara la part inferior del clos del castell amb les parets inclinades de manera de contraforç. Hi ha l'església parroquial de Sant Llorenç, d'estil renaixentista, construïda en els anys 1617 i 1622. Durant la Guerra Civil, del 36 al 39, foren destruïts retaules i quadres de gran valor artístic. Perdó. La pedra fita, situada a l'entrada del poble, segons el doctor Vilaseca, es tracta d'un monument megalític que tenia el significat d'objecte de culte o de representació fàl·lica, teoria ja admesa per la majoria dels menhirs. El més probable és que aquesta pedra fos una fita antiga, ja que molts documents del segle XII parlen sovint de mollons d'aquesta mena. Hi ha la Font Vella de Botarell, que és mil·lenària i no es coneix ben bé el seu origen, però es creu que va ser al seu voltant que es fundà el poble per la seva aigua abundosa i bona, d'una qualitat excel·lent, a més. Avui, i des de fa unes dècades, és el lloc de reunió per celebrar la major part dels actes de les festes del poble, ja que l'entorn té una gran bellesa. Arribem també als masos. Hi ha el mas de Gerro, del Gerro, que és un mas d'estil modernista vestit l'any 1915, del qual cal remarcar la balconera rematada per una sanefa de rajoles de ceràmica decorada amb motius vegetals. Hi ha el mas d'en Duran, és el més important de la quadra de Tascals, i està marcat l'any 1497. A la planta baixa, d'origen medieval, hi ha uns grans arcs fets amb pedres de carreu. Al primer pis encara es conserva l'altar de la capella dedicada a Sant Antoni. Numeroses pintures murals, diferents dependències del mas, donen testimoni del seu antic esplendor. Actualment és l'edifici on s'han ubicat les oficines de la planta de compostatge dels residus sòlids urbans del Baix Camp. La construcció del mas d'en Bernís data de l'any 1737, segons figura la pedra que tanca l'arcada de la porta principal, però les seves restes fan pensar que és la data d'una reforma feta sobre l'obra més antiga. El mas en Giol, segons la tradició popular, és el mas molt antic construït en temps dels moros, format per tres edificis: l'habitatge dels propietaris, el dels masovers i l'església, de la qual estava sota l'advocació de la Mare Déu dels Dolors. El mas d'en Perdiu va ser reformat l'any 1910 amb un projecte de l'arquitecte Rubió, deixeble d'Antoni Gaudí, que va dissenyar una espectacular xemeneia de considerable alçada, construïda amb maons i ceràmica de decoració geomètrica i encimbellada per ornaments de terrissa popular, i que està suportada exteriorment per una columna helicoidal de gran bellesa. El menjador, situat a la planta alta, té les parets decorades amb pintures amb motius florals i vegetals, fetes, doncs, al fresc, probablement pel mateix Rubió, que harmonitza

Bé, doncs, amics, el nostre programa Arribat Chinochano, a la seva fi, us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, com hi ha costum aquí, a Terres d'Occitània, en parlar occità, adixes pla turmunde, mercis pla per haver demorat a menys aus, buono serado, adixats, e podria dir una causa encara de mai dedicada als nostres amics del municipi de Botarell, buono serado, esperi que el nostre programa ha estat pla, gustós de la vostra part i vos deixin digant, doncs, adixats pla i al cop que ve.

0: Occitanie.
1: Occitanio, 6 euros.
2: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, a aquesta realitat i trenquem silencis. Una bona colla de setmanes enrere vàrem dedicar un capítol als feedbacks dels oients. Un moment dedicat a allò que ens feu arribar sobre què us aportem des del programa Trenquem Silencis. Avui, una edició més. Amb el feedback de les persones que ens escolteu, de les que feu difusió d'aquests capítols i de les que us poseu en contacte amb nosaltres per fer saber que el programa va fent feina, va fent camí. Un treball discret, mig amagat. I d'aquí poc sabreu per què dic mig amagat. El primer missatge d'avui, número 1, li he posat un títol, un nom, i és Acompanyada. Diu així: gràcies per aquest espai, per fer-nos pensar i per fer-nos sentir que no estem soles, que no sols em passa a mi, que m'haig de desfer del sentiment de culpa, que el mal comportament està en la persona maltractadora i que jo, com tantes altres, en sóc víctima i no pas la causa. Això és alliberador. Ja sé que podria semblar aquell refrany que diu mal de tots, consol de tontos, però el cert és que veure que aquesta vivència no és una cosa teva, sinó que respon a una manera de relacionar-se per part d'alguns individus, per descomptat, no pas per part de tots, no. Però el fet de veure que hi ha, com dius tu, Àngels, uns quants patrons comuns, el fet de veure que hi ha una voluntat de control i domini per part de la persona maltractadora, i el fet que, com dius tu, Àngels, és normal que triguem a donar-nos-en, això ens ajuda i molt. Podria comentar moltes coses, hi ha molts detalls que podria dir, però em quedo en dir que em sento entesa i acompanyada i que entenc una mica més el que he viscut. Gràcies, Àngels, pel programa. Passem al segon missatge, missatge número 2, que li hem posat per títol Tot caminant. El missatge diu així: bona tarda, Àngels, escolto tots els capítols de Trenquem Silencis, aprofito per escoltar-los quan vaig a caminar, agafo els cascos i escolto tranquil·lament, sense que res em distregui, el que dius. Bé, els escolto i algun d'ells, també ho haig de dir, algun d'ells el reescolto. Ara comento jo, l'Àngels, afegeixo. Que bé que cadascú pugui trobar el moment adequat per escoltar amb calma i atenció el contingut dels nostres capítols de Trenquem Silencis. Sabem que el contingut d'aquests no és lleuger, diguem que aquest no seria l'adjectiu que hi correspon, i per tant celebrem que aneu trobant, no?, cada una de les persones que ens escolteu el moment adequat per escoltar els capítols que cada setmana us anem lliurant. El tercer missatge d'avui, el missatge número 3, li poso per nom Remoure Consciència. El missatge diu així: enhorabona per la feina que fas, Àngels. Gràcies per la teva generositat, perquè dediques moltes hores de la teva vida personal a fer activitats diverses, com ara la ràdio, però també xerrades i presentacions del teu llibre. Activitats que ajuden i fan bé. He començat el teu llibre i t'haig de dir que, malgrat m'agrada, l'he deixat aparcat. Ja l'agafaré més endavant. Mira que fa més de 30 anys que va passar la meva història, i que no hi havia violència física, sí, psicològica. I mira, fa 30 anys i encara se'm remouen coses. Escolto Trenquem Silencis, això sí. El llibre més endavant, potser. I afegeixo en un missatge posterior, i aquesta mateixa persona m'escriu i em diu: acabo d'escoltar el capítol La manipulació. I em diu: clavat, mare meva, quantes coses que he reconegut. Espanta i tot. I ara afegeixo jo, Àngels, que bo adonar-se de moments viscuts amb una nova lectura, que bo prendre consciència de situacions viscudes anys, una bona colla d'anys enrere, i adonar-se de com i de quina manera n'havíem estat víctimes i no sabíem llegir el que ara som capaces de llegir a dia d'avui. Que bo. El quart missatge d'avui, el missatge número 4, li poso per títol Des de l'anonimat per a protegir-se. Repeteixo, des de l'anonimat per a protegir-se. I veureu de què. De protegir-se de què? El text diu: et segueixo, Àngels. Et segueixo per les xarxes, el que publiques, els articles i trenquem silencis, també. L'escolto puntualment cada setmana. Estic al dia de tots els capítols. L'escolto al carrer, a l'aire lliure, amb els cascos posats. També l'escolta la meva mare, sí. Diu que tens la veu bonica, que li agrada molt escoltar-te. Bé, també li agrada el contingut del programa, que consti. Doncs sí, Àngels, t'escoltem. El que no fem, però, és fer comentaris en públic a les xarxes, perquè no volem que la persona maltractadora en qüestió, la que ens afecta a nosaltres, sàpiga què escoltem i què no, o sàpiga si et seguim o no. Per tant, ens mantenim en l'anonimat, amagades. Millor així. Gràcies per tot el que fas. Ets molt valenta i que continuïs així. Gràcies. Afegeixo jo ara, l'Àngels. Gràcies per dir-m'ho. Així ho puc compartir en aquest espai d'avui i fer visible com s'han d'autoprotegir de la persona maltractadora. És un exemple ben real, ja ho veieu. Com s'han d'autoprotegir les persones que són víctimes de maltractament de la persona maltractadora. És un exemple boníssim aquest. Tristament, però és molt bo. El cinquè missatge d'avui. El missatge número 5, li poso per títol Promoció entre conegudes. Perquè va d'això, de dues persones conegudes, no amistats, sinó conegudes, i que una d'elles s'ha transformat en promotora de Trenquem Silencis. Diu així el missatge. Un dia, a la perruqueria, tot parlant, vaig adonar-me que havia de compartir l'enllaç del programa Trenquem Silencis, dels capítols, amb una dona. M'ho vaig estar pensant, però sí, així ho vaig fer. De manera discreta, vaig dir-li que li passaria un enllaç d'un programa de ràdio i que si li venia de gust que l'escoltés. I així ho vaig fer. Li vaig passar i aquí es va acabar el primer gest. Setmanes més endavant, ens vam tornar a veure, però no li vaig preguntar res. Vaig pensar que no corresponia preguntar, que si de cas ja em diria ell alguna cosa. I aquell dia no va passar res. Unes setmanes més tard vàrem tornar a coincidir i va ser ella que em va dir: estic al dia de tots els capítols, els he escoltat tots els que hi ha fins a dia d'avui. I així és que t'ho faig saber a tu, Àngels, em diu, satisfeta dels resultats del seu gest, és a dir, gest que va fer per iniciativa pròpia i amb la recança que potser s'excedia en proposar-li escoltar el programa, però tot això ho va fer. Els capítols de Trenquem Silencis serveixen per a més dones de les que et deu constar, em diu aquest missatge que acabem de citar. Per tant, repeteixo, em diu, els capítols de Trenquem Silencis serveixen per a més persones de les que et deu constar. M'ha semblat que t'agradaria saber-ho, em diu aquesta persona a la que qualifiquem d'allà de promotora de Trenquem Silencis. I ara afegeixo jo, l'Àngels, gràcies promotora, gràcies no pel simple fet de promoure el programa, que sí, clar que sí, sinó també gràcies per considerar que valia la pena atrevir-te a recomanar escoltar el programa, encara que ella no t'ho hagués demanat directament, encara que ella no hagués demanat directament ajuda. L'has ajudat i això és fantàstic. Per tant, moltes gràcies, oient promotora. El sisè i darrer missatge d'avui li posem per títol Entre veïnes, perquè va d'això, de dues veïnes. Una persona, senyora A, li direm senyora A, que escolta Trenquem Silencis i que ha llegit Maite vaig ser jo, podria ser tu, em comenta que la setmana passada, parlant amb una veïna del bloc de pisos on viu, la senyora B i ella tenien una conversa. I tot tenint la conversa que va començar parlant dels fills, de l'escola, deures i coses d'aquestes, va acabar parlant del divorci, del matrimoni de la senyora B, i que cap dels veïns del bloc de pisos no havia vist a venir. La veïna A, la senyora A, la lectora de Maite i oient de Trenquem Silencis, en conversar amb la seva veïna, senyora B, li diu: espera't un moment, que entro a casa, agafo un llibre i te'l deixo perquè el llegeixis. Us podeu imaginar la cara de sorpresa de la senyora B davant la reacció de la senyora A, que amb tant convenciment anava a casa seva a buscar Maite, vaig ser jo, podria ser tu, per donar-li perquè llegís i perquè la pogués ajudar. I el segon pas que va fer la senyora A va ser passar-li per WhatsApp l'enllaç dels podcastics de tots els capítols de Trenquem Silencis. I ara afegeixo jo, Àngels. Doncs bé, ja ho veieu, entre veïnes circula de manera discreta i sense fer escarafalls trenquem silencis. Entre veïnes, entre conegudes, etc, etc. Tant el llibre Maite com el programa Trenquem Silencis van fent la seva feina des de la discreció. Perquè, tot sigui dit, si a casa tens una persona maltractadora, rarament li diràs: ai, no em molestis una estona, és que vull llegir. És que vull llegir Maite, vaig ser jo, vaig ser tu, un llibre sobre violència de gènere i maltractament. O no diràs: no facis soroll durant una estona, que vull escoltar Trenquem Silencis, un programa que parla obertament de la violència de gènere i els diversos maltractaments que pateixen les víctimes, oi? Em consta, ho haig de dir, em consta que hi ha dones que van llegir el llibre a la biblioteca, i em consta també de dones que tenen el llibre però que els hi guarda una amiga, i no m'invento res. Que consti. Ho dic així, clar i català. No m'invento res. Per tant, podem imaginar-nos sota quina pressió, malestar, patiment, por viu una persona que s'ha d'amagar de llegir un llibre o d'escoltar un programa de ràdio, o que no escriu a les xarxes cap comentari perquè a la persona maltractadora no li pugui rastrejar què fa i què no fa, què mira, què llegeix, què escolta, què opina. Crec que aquests casos reals que exposo d'avui ens deixen ben clar i en majúscules que les víctimes de maltractament psicològic o físic, les víctimes de violència de gènere, estan atrapades i de mala manera. Potser aquests exemples ens ajudin a entendre perquè, entre cometes, no fan o no fan prou, o ens sembla que no fan o que no fan prou, o ens ajudi a entendre perquè, entre cometes, també triguen tant a donar-se o triguen tant a tallar el vincle amb la persona maltractadora. Crec que els exemples d'avui, tots casos reals, ens poden ajudar a reflexionar a totes les persones que estem escoltant Trenquem Silencis. Us donem les gràcies a les persones que ens heu fet arribar aquests feedbacks, com els que exposem avui. Sabem que estem fent una feina que és ben rebuda, ens consta, que té una bona acollida, i sabem que de retorn tot a feedbacks ens n'arriba només una part de l'audiència, perquè, com ha quedat clar en alguns dels exemples d'avui, les víctimes s'han de protegir i passar al màxim de desapercebudes per a la seva autoprotecció, com per anar-hi pensant. Fins aquí el nostre espai, Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, l'Àngels Rona Massaneda, i que també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona setmana.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Roura Massaneda.

Feliu siat dins aquesta emissió de la Europa Mero Puntado. Anem a parlar des daneses, des norvegians e des suedeses, aquelles pobles del nord e dins de l'Europa. Lo segle IX marca la dintrada dell'istoria europea dei paesi scandinaus e della Gran Bretagna. Los scandinaus d'origine germanica sono divisati in tre popoli: los daneses, los norvegians e los suedes. Los suedes s'orientano cap al golfe de Finlando e in remontano los fluvis russes, aquelli arrivano alla Mar Negro. Aquelli fortificano tutte le basi d'operazioni che, grazie al nuovi Culuns, los barregues venon de pichot setats, entre autres Kiev en 1840 e Novgorod en 1850. Al despart, las relacions que los suedeses entretenon ambe los bizantis se limitos a descambis comercials. Mai tard al segle X, aquelis van amenaça l'estat bizantin ambe lur flotto e obtenia tal un avantaggio tractat de comerci. Contrariament al suedeses, los norvegians e los daneses s'orienton cap a las regius de l'ouest e del sud, qu'aquelis devaston completament, mentre du segles aquestis constituo un amenaça per l'occident. Los redoutables embaissus que parvenon juntio en Irlanda, en Gran Bretagna, en Germania, en Holanda, en França e meteis en Mediterraneo juntio los territoris helenistiques son appelats normans, homes del nord, como se dit. Se trapo en fai de vikings, rei de las mars, que aprofiton de l'anarquio de l'epoca per s'impausa a confusquese que provisoriamente en Europa occidental. Lors bateus son forzo rapides, solides e lor permetton de navigar sus mar como sus los flubis pauc priguns de mai d'acò las foreste de las regius escandinavos lor balion tutto la legno necessario a la construcció de lor flotto.

Los vikings sunt pasunques de buns marins e de buns guerriers, aro tabe de buns commerçants. Aquelis fundon de billos e de ports, como Grimsby e Waterford, aportan la prosperitat e un pets politic a l'Europa del Nord. En 1875, après pabe agut tembalis l'Europa, l'Irlanda perdu e fundat de reialmes, los norvegians se dirigion cap a las costos d'Islando, un sacampo en 1930, so con considero como un des mais anciens parlaments d'Europa, latin, d'aquí donc reparton a la descoberto de paises nubels, on sapauei que procho de 6 secles abans Christophe Colomb, los navigatus norvegians han abordat las costos americanos, aro las longos distencios a parcuri e l'insuficienzo des mejans de l'epoca, los han inspecha de s'installar definitivamente là. Los principals envaïssus de l'Occident, los bertadiers normands, son de danès. Aquelis s'infiltron dins los diferents païs en remontant los flubis. És a tal que compta de 1834, aquelis arribon en Alemanya e en Holanda actual e un poc mai tard en Irlanda. S'installo definitivament dins aquelis païs donc e venen la base de leur operación. Aquelis conquiston de seguido l'Angleterre, lo país lo mai tocat per lor invasió, aprep la be completament saccaggiat. En 1885, lo saxo Alfred lo Grand torna a conquistar Londres e las regius vesinos, realizant l'unitat anglesa en venent per acò, donc lo fundatu del reialme saxo en Angleterre. Los daneses s'attaquen tabé las costos franceses en 1896, aprep un tiro d'expedició sabentament organitzats, aquells arriben a París, d'on Lucietti és descrit perdu per lo monge Abun e constitu donc e continuen perdu lor ofensivo pirato juntio la fi d'aquest segle. S'installen definitivament sus lo territori francès qui en 1911 lo rei carolingia Carles III lo Simple e lo cap des colons danès Rulun, Rolf, com se dit, signen un tractat per lo cal Roulou es reconegut duc de Normandie. La periodo viking met los pobles nordiques en contacte amb la cristiantat. En 1826, lo missionari Asgar fundo un ogleiso a Edeby, la frontiera germano-danese, e al segle seguissent, lo rei viking Harald, a la dent bleu, como se dit, es bastejat per l'église cristiana. Las ofensivos escandinavos encadenen de fortes importantes conseqüències com l'installació definitiva dels normands en França, puis leu en Anglaterra, en Itàlia del Sud e en Sicília, puis la perte de confiança cap a de sobirans francesos, en fi, la nascuta d'un sentiment d'insecuritat mentre la població. Aquesta insecuritat mena a la creació de castells forts. És aquí un dels aspectes de la féodalitat.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

Un article del Christian Andreu per écoute le 24 d'octobre et de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu titulat Un fauno gigantesco casunque 2000 annados. Un collo de paleontologues confirmeron que dins les terres nautes de Papua Nova Guinea sobrevisqueron diversos espècies préhistoriques gigantesques, fosse mai de temps que ce que se pensava. Según un nuevo estudio publicado en la revista numérica Archaeology in Oceania, mantenidos especies gigantes prehistóricos habrían sobrevivido fins fasunque 2000 años. Y acó potesse demostrat paleontologicament pramu del registre fossil trubataila fa pas gaire. A tal un collo de paleontologues tunet estudia les fossils de diversos espècies gigantes de marsupials préhistoriques que demoreron dins les montagnes de Nombe en Papua Nova Guinea. Et aurion confirmit que mantunos espècies animales fosse mai ancianos aurion viscut en Caroaila din cosa fa 2000 annados. De més d'aquelles espècies, cal parlar d'una espècie de panda gigant que hauria viscut dins aquelles muntanyes fa sonque 55.000 anys i també dues espècies de kangarus, veïs cantits, i qui demoreron dins cosa fa sonque entre 27.000 i 22.000 anys. I això permet d'afirmar que, almenys pendent 30.000 anys, demoreron allà al costat de nostra espècie. Totes aquelles espècies prehistòriques havien viscut allà en ce que la comunitat paleontològica coneix com Sahul, l'ancià continent que amassava Austràlia, Tasmania i Nova Guinea, i que fulguet habitat per mantunes espècies marsupials, d'ocells i de reptils prehistòrics que demoraven en Caroaila quand hi arribaven les humans modernes. I que, beleu, haurien provocat l'extinció d'aquelles espècies. Sa que là, la discussió sur ce a cause de banet pramo de nostre espècie ou per des rasos naturales encara veia e tempei mai de cent annados du metto. Nova Guinea és una regió amb més força boscs, més també de muntanyes i fuguet la part mai septentrional del continent prehistòric conegut com Sahul. Sa que là, nostre coneixença de son història natural és encara pla buido comparado a la d'Austràlia, so digue Tim Denham de l'Universitat Nacional Australiana. Cal just signar que, per estudiar un cop de mai aquells fossils, les paleontologues de la colo de Denham utilizaron de nobos tecnologies. Una analisi nova dels ossos trobats allà confirmat que hi havia d'espècies de tilacis, un sotto de predatum marsupial veies cantit, i també una espècie gigante de panda, Holitherium thomaseti, que haurien viscut allà encara quan les humans modernes hi arribaron fa 55.000 anys. Mas també dues espècies prehistòriques de kangaroo, un d'aquells que caminava de les quatre pautos, que haurien sobreviscut fins a fa més de 30.000 anys. Se a cosa de banet a tal fuguet pramu que nostra espècie visitava pas gaire la regió e aquelles espècies busqueron sobreviure din cosa fa 20.000 anys, so apuntet Denham. Les muntanyes de Pombe, on fugueron trobats les ossos fossils d'aquelles espècies, serien doncs les sul lloc de tot Nova Guinea on visquet la famosa megafauna prehistòrica fins a aquella època tan recente. Fi de citació. Sa que là, l'abis paleontologique actual es encaro que la fauna prehistórica marsupialo benguet escantido fa mai o menos 40.000 anados en Sahul. Mas les paleontologues que realizaron aquel nou estudi volon just linea que aquello ideio generalo te pas cap d'evidencio scientifico per au demostra. Es pas qu'un abis e prou. Così che se les paleontologues volun tabè just n'hi ha que le problemes actuales pas din cosa cant visqueron mantunos espècies prehistòriques aprèp l'arribado des humans modernes. Mas perquè patigueron distinciu? E a coesaro un problema que la paleontologia deu encaro resolve.
Un fauno gigantesco cachunque pin mille annados, un article del Christian Andreu paregut le 24 d'octobre de 2022 sur le site de nostre partenari sapientio.eu.

che din les Pyrénées ou en Europe n'y a per tutte l'emisferi nord americo capa Siberio le paesaggi unde moro la stua tu giun besun de bosc prigu se possible pramunque sunque a chi se bastira le nisse poira pla crida pramunque jun preda tu forso pla adattat als bosques les etologs maiurusis han puscut bere pla cusi se trapon las parellos da stu e cusi se desvolupo la formaciu d'un nobo parellio les du gestus bolu un copela utensem e le mascle balio a la femello un manciuscoc un opelo predo pel li crida l'attenciu pendende giuns che d'un pla arriba a un mes caco se passo la parellio cupulo tabi manciuscoc e se comenzo a preparar le nis sa che la pudigaita a questi spettacli naturale sforzo rar pramu che sforzo estrendi beiri des astus foro del bosque. Le nises d'asturet sun suben de nises de curbits che les astus suegnaran a prep casa u prubuca la fugido da che lisa uselsa prep mantunos annados a che lis nises podun fa un metre de prigundu e dus metres de diametre e malgrat che podun esse tuncos fosso grans esta be malaisi de l'estrapa pramu che suben sun vestits din les arbres mainauts del bosc. La stu pot abe un nis o mai sus un territori che pot fa de centenats de kilometres cairats e es un des predatus mai agressius que hi ha din les sel. A tal es normal d'avisa un possible attacco ad autris predatus buradus, mas la su estu jun u la majoritat dels cots le gania aere pramu que pot provoca la fugido d'autres ausses casadu tan grans como las quitosaclos se vol. Uno caratteristico dels asturets es que emplenon pla le dins del nis a met de rams bet. La iman de la natura pot pla reconeixer aquel nis pramu que trapara fosso rams bets amassats prep de l'arbre on la stuba siguer le nis e i purio tape trapa de dus a 5 ous blaus que seran suenyats normalment per la femella penent 30 o 40 junts, sa que la cal pas arribar al qui de nis pramu que la femella abandonarà tot junt les ous. A l'arro le mascle menarà de predos mortos cap a l'arbre un ja le nis, mas d'aixarà que lo sujunaran proche d'aquest, la femella hi anirà per agafar a predo morto, sunque que le mascle se n'anirà. Segur mantus cercaires es normal o la subrevivència de dus o tres puletus d'asturet cada annado, mas pas de tutis les que naisseron pramu que lei mai grans ausiran lei mai pitxus o febles es de cainisme animal se cal remembra que un astu es un ausel que pot viure uns anys a l'estat salvatge, mas tres cos mai ses en captivitat. L'asturet es d'un cos l'ausel de predo mai rapid, mai poderus et abe mai misterius de tutis les que hi ha en aquest ecosistema. Din d'habitats como lei bosques de la Val d'Aran, les astus demoron pet trapaino predo can sun suben sus un ram d'arbre. Per un astu es mai rar de trapau de cerca de predos d'en pei les sel, como pot fa un aclo, per exemple, sa que la, au pod un tabe fa, se n'an besun. Pet trapa las predos, les astus sun un dels ausels casaires de bosc, que coneixun meliu lur environ omen, coneixun pla, tutis les arbres, tutos las rocos, tutis les rius. Pas coneixi pla, aquest habitat pot significar una mort prematurada pramu que l'asturetta ora pas le temps de vida proleu a l'uro de casa e purio pla muri d'un otustado contro un dels arbres des boscs. D'aquest ram gaita rapla tut e leu traparà un ratet o un conill, mas mai sovint un agas, un colum o un gai. D'empei un tes l'astu se pot lançar leu e a una velocitat estonant sus la predo e aco, au pot fa de mantus metres de nautu, mas també de sunque calque centimetres sul sol e birarà un cop e l'altre, rapidament, malgrat que sovint cal pas, pramu que la predo beira pas jamai l'astu e serà trapado dins a jur pos força abans de saber que fuguet so que havia passat. A la vez, es quan la predo es perdudo, hi ha pas cap de manieros de poder fugir d'aquestos jur pos. Les jur pos de l'astu són jur pos tariplos que d'ai son pas jamai so que han agafat. L'uro forço pramu de l'uro lungu es la forço que l'astu ha din les pautos. Es estunanto e un cop las urpos barados pueran pas jamai esse dubetos se las tu volpas. D'un autre costat la majoritat dels astus

0: Adiciats. Sem partits per tut un autier o demissiu sa consacrados a l'Europa e a l'Union Europenco. Cal pas confondre l'uno e l'autre. Effectivement, si l'Union Europenco es une realitat recente, l'ideio d'Europa como continent am un historio, uno culture, uno filosofia, per pas dire uno religiu, comunos, es un ideio que podem fare munta a l'antiquitat. Per nous explicar tout à coup un commentari de Sébastien Echeno.
1: Vengut segurament d'Afrique, los primiers hominidats de l'espècie Homo erectus han ocupat las regions meridionales d'Europa i a calcos 1,5 milions d'annados. Puei a conta de 100.000 ans, forzos vestigen atestan la presència de l'espècie des neandertalians o Homo sapiens. En fi, du pei 40.000 ans, l'espècie de Cro-Magnon o Homo sapiens sapiens, és a dire la nostra, s'expandició sus lo continent tout. Pendent aquestis millenaris, lo cadre geografic eropas lo debei, forzo l'untent la glas o cubricio l'Europa del Nord giuntio las limitos de la Belgica actualo, las islos britannicos sun acampados al continent e lo nivel de las mars forzo mai basque bei. La funto de las glas entre 15 e 10.000 ans avant lo Christ valio a l'Europa sa configuratio actualo e la plazo a contadaro a l'exceptio del Gran Nord dil la zona temperado. Autre cops nuirit per la pesco, la ca e la culietto, l'homme europeo ben agricultu e le baire. Las transformacius d'unis dison revolucius sunt elos progressivamente introduttos sus lo continent a conta del bassi Mesopotamia, o es que ia una civilizaciu o de culturos neoliticos propios a las populacius europeos. Entre 1500 avant lo Christ, al moment un l'escritura s'invento en Orient Mejan, un las primieros piramidlos apparesson en Egipte, l'Europa demor peuplado d'agricultus que treballion ambet objectes empeiro. La metallurgia del bronze, inventado en Egipte all'entour de 3000 avant lo Christ, se diffuso all'aro di Lumundegea e cap a la vallelio de l'Indus. L'etat del bronze va mettre proccio de 2000 ans per s'espandir sus l'Europa tutto, accusant las avanzados e los retards de tal o tal regio. Apreps l'Anatolio e la Grecia, l'Espagne, puei la Bohème, la vallelio del Ri, l'Italio e enfi las islo britannico e la zona nordico s'inicion alla tecnico del bronzo, aro esso cacello penetrasiu lento a orio pasmenata isula, encaromai las culturos regionales già pladixtentos. La metallurgia del fer dun l'Anatolio e las regius del Caucasin en son lo centre en 1500 avant lo Christ s'expandis mai rapidament cap a l'ouest europeo que cap a l'est asiatic. Aquelo marco a tal un especificitat europeo bertadiero aro represento pas un unitat de civilizaciu. Leuins iniciats a las tecnicos del fer en 1200 avant lo Christ, los grecs van desvelupa d'uno parte de l'autre de la mer Egee uno civilizaciu original als fundaments mai filosofics que tècnic. Dil lo mateix temps, és a dir, entre 1500 avant lo Christ, los celtes dominen pauc a pauc l'Europa occidental e central. A comptat del sud de l'Alemanya actual, s'expandiron cap a la Grande Bretagne, l'Irlanda, la Bohème, la Gaula, la Península Ibérica, l'Italia e los Balcans. Aquestes domeni de cultura celto a pas cap d'unitat politica e pot pas estre comparat a un empire. Des peuples dispersats agissent puleu al gré des rapports des forces locales. Per los grecs, forzo divisats en citats tribales, l'amenaça ben mai de l'est. Los perses vinçaire recent des reialmes d'Anatolio e des illustres empires de Mesopotamio aurion beleu bulgut conquerir lo domeni grec. Calo significatiu se pot balia a lor desfaito a Maratu e a Salamino. Esso que il y a à d'aquest moment une confrontation entre deux systèmes de valeurs. Los grecs revendiquent la supériorité de leur système sus lu des orientals, et ce qu'on peut situer ici une frontière entre l'Europe et l'Asie.

Sus las escombros del Imperio Roma d'Occidente, los realmos germans s'individualizan e se carpignan plabite. Esso can una cultura comune, esso que l'aport latí dispareix dins la regressió economica que truco l'Occidente, esso que la conversió al cristianisme es faito per salvar l'eretatge. Al segle VIII del temps on los arabs conquisteron l'Espagne e amenaceron los France, la situació de l'Ouest europeo pareció dramatico. Los princes france crebaban din de carpignados de successius sanguinosos. Aquí los lombards, can conquest l'Italia al segle VI, arriben pas a controlar l'unitat de la península. La divisió e l'anarquia s'installen. En Gran Bretagne, los anglosaxus destruïden l'eretatge romà. La regina dobe d'una família franco, los carolingians. Un d'ells, Carles Martel, arrestó una progressió arabo-islamico a Poitiers en 732. Aquesto victorio apareix com un gran dato per l'Occident europeo e marco la debut d'un recul arab en Europa que serà per s'acabar amb la presa de Granada per los sobeirans espanyols en 1492. En 751, aquello balio tabé as carolingian l'accés a la monarquia franco sus la calo sacietxo lo papo acunta d'aquí. Carlesmagne restaura l'autoritat imperiale dont lo sobeiran ero en carro pla present. En tornant a organizar l'impiri, aqueste balio a son regne l'imatge d'un renescudo d'autant mai brillante que serà seguido d'un nouvelle decomposició de l'Occident cristià. Los carolingians respectaran la lei germanico que forza lo paere a partaggiar l'eretatge entre sus fils. En 843 a Verdú, los tres pitxofils de Carlemagne partaggion l'impire en tres realmes descalz van néixer lentament e après pla de guerros esvertat las nacions alemandos, francesos e italianos. Aro en realizant l'unitat alentour de las triplos balus romanos, germanico e cristianos, esso que Carlemagne es pas bestardièrement lo peire de l'Europa como d'unis a penson. Abans meteis lo partatge de l'Imperi, arriben en forza del nord los reds viking e de l'est los cavaliers de Hongria. Al sud, las invasions arabes sus las costas mediterranees obligen las populacions espaurides a se replegar sus las nautus. La feudalitat se butó a l'arro en plaça de l'ancien Imperi carolingià. Al cap de la piramide feudal, los successus de Carlemagne conserven lo poder royal. Utun fundo en 962 so que vendrà lo Sant Empire Romà Germanico e Hugues Capet ben rei de França en 987. Aro cado segne fazen allegencio a un superiu mai potent en escambi di notero, lo fief, los contactes del subeira ambe la picciota noblesso se fa de mai e mai luegne, lo sistema disten la coesiu de l'estat, aro lo castella segur la protecciu de las populacius de Cadofief, en aquellis temps trebulats, espere lo l'essential. Forza flaquido per lo sistema feudal, la gleiso romano va pauc a pauc si insinua en ritualizant las practicos feudalos e en corrigiant sus custats los mai rudes, adjudado per lo renouvel spiritual que s'exprimis din l'essor europeo de l'ordre clunisia, la papotat inauguro ambe Grégoire VII une reforma que la libero de la tutela des empereires germanics, aquelos affortissaro cum potentio spirituale e temporale al dessus des princes, esello ambe l'ordre des clunisians che sosten l'idelio de cruzado per a liberar l'Espagne dell'Islam e l'euleu los lioxans de Palestino. Del secle XI al secle XIV, la gleiso de Moro la referenzio incontestado del mondo occidentale.

L'héritier de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, sonneggio alla debutto ambe Justinian al secle VI, détourne après als Germans l'Occident perdut. Aro alla debutto del secle VII, la menace arabo e mediterraneo orientale la mette en péril. L'échec del Siete de Constantinople en 677 arresto l'expansion arabo cap al nord e salvo la civilisation cristiana, come la vittoria de Poitiers lo farà à l'ouest en 732. A contada qui l'Empire byzantin se rebire cap à l'Oriente e Constantinople demore junto lo secle XIII uno de las bilos las mai ricos e las mai brillantos del mundo conegut. Los rapports amb l'Occident se deterioron sense de tout cop sa murta. Lo chisme religius de 1054 separo las dus glaisos e los passages successius des cruzats li saran dolorous. La montada en potencia des turcs ottoman l'oblige a de combattre sense fi. Las cridos incessantos a l'Occident saran pas ausidos e Constantinople tombo en 1453 just los cops del sultan ottoman. Mentre nau secles Bizanzo contribuet pas a proteggia la cristianitat de l'expansiu arabo al sud e de las butatos asiaticos a l'est. Es principalment de Bizanzo que part l'integració de slaves al món cristià. Los slaves vivon en tribus d'autre part des Carpates, aquí com lo primer mil·lenari abans lo Crist. Falto de pau de contactes amb la civilització grecolatina, son alors sumes als germans. Al segle V, a la seguida des desplaçaments germànics cap a l'oest, s'avancion cap al Danubi e s'installon junto l'Adriatico. Forzo nombrose e expandi sus de vastes territoris forman alar 13 grups e pla diferents, los slaves orientals sus la plano russo, los slaves occidentals d'un lo polonès e saran los souls a conservar lunten lor autonomio e los slaves del sud que passaran al segle XV just la dominació otomano. Las relacions entre slaves e germans, subent conflictualos, marcaran l'història de l'Europa central. Entre las dus, los pobles baltes auran a resistir a las butades germanico, aro esperaran forzo luntent un expandiment cap a las terros slavos. Al segle IX, los slaves orientals e la majoritat de slaves del sud causiran Bizanzo als germans per engatjar lor evangelizaciu. Los monges bizantis, Cyril e Metode, sonats per los princes moldaves en 863, lor fan un alfabet inspirat del grec e aujol del russe actual. Ara los slaves occidentals e duni slaves del sud son cristianizats per de monges francs o germans, so que meno un fermen de civilizaciu durable dil lo monde slave. La structuraciu del primer estat slave oriental vendra des guerriers e mercants scandinaves qui, just lo nom de Baregue ou de Russes, asseguraran lo comerci entre la Baltico e la Mar Negro. Lo primer real me naix a Kiev en 1822 e ben cristian un segle mai tard per la conversió de Vladimir I que serà mateix canonitzat. Lo desastre vendrà un cop en carro de las grandes tepos de l'altre costat de l'Ural. Al segle XIII, los successus de Genghis Khan fondon la Horde d'Or que comença la conquesta de la plano russo. Kiev tombo en 1240. Los slaves russes son ara ocupats del món occidental. És so que aquest passatge asiàtic de lor història explica pas lo desenvolupament ràpid de la conquesta de l'Àsia septentrional per los russes. La conversió dels mongols a l'islam los fa passar just l'influència musulmana. Ara la religió ortodoxa serà pas persecutada. La reconquesta partirà del nord e espere lo gran que rastacarà de nouvel la Russia a l'història occidental a la fi del segle XVII.

bona tarda, amics. Avui amb vosaltres us convido tots a fer un viatge amb mi i anirem a visitar la comarca del Pla d'Urgell. I en el Pla d'Urgell ens aturarem una miqueta, només per durant tot l'espai del nostre programa per poder-vos parlar d'un poble, un d'aquests pobles més que omple totes les terres catalanes i que

Bé, doncs, bona tarda, amics. Avui, doncs, que anem a parlar del poble aquest, de Miralcamp, i és per això, doncs, que es començarem a parlar una miqueta del Pla d'Urgell. La comarca del Pla d'Urgell està situada al bell mig de la depressió central catalana, al marge esquerre del riu Segre. Limita al nord amb Noguera, al sud amb les Garrigues, a l'est amb Urgell i a l'oest amb el Segrià. L'estratègica situació geogràfica del Pla d'Urgell ha convertit la nostra comarca en un important lloc de pas que ens ha permès de gaudir una xarxa de comunicacions privilegiada. La principal via de comunicació ha estat durant molts anys enrere la carretera Nacional 11, una de les vies de comunicació més dinàmiques i transitades del país. La construcció de l'autovia l'any 92 ha proporcionat una comunicació més ràpida i fluida i un fàcil accés als pobles. Aquestes millores han aportat a la comarca els centres econòmics i de població més importants tant de Catalunya com de la resta de l'estat espanyol. Amb la construcció d'un eix transversal, el Pla d'Urgell es pot comunicar ràpidament amb ciutats com Manresa, Vic i Girona. Les carreteres locals connecten diferents pobles de la comarca entre si i una bona part d'aquestes conflueixen a Mollerussa. La línia interior del ferrocarril Lleida-Barcelona i Via Manresa té estacions a Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana. A més, hi ha una xarxa de línies regulars d'autobusos que enllacen els diferents pobles de la comarca i, sobretot, una que comunica diàriament amb Barcelona i amb Lleida. Doncs, voilà, disons que us el dia on vaig parlar d'un village que se troba de la comarca del Pla d'Urgell, vous me direz, bien sûr, pour des gens de Toulouse que peut-être ils n'ont pas trop une idée exacte de la situation géographique du Pla d'Urgell en Catalogne. Donc, voici une terre, ça se trouve, disons, vers l'intérieur de la Catalogne, disons, et ce fut une terre au départ, disons, pratiquement assez attenante à la frontière qui existait entre déjà les troupes de l'Andalus en pleine décadence, avec une nouvelle poussée de reconquête des comtes catalans pour essayer d'agrandir ces terres et descendre vers cette, disons, marche vers le sud qui les amena pratiquement au fin fond du pays valencien et même peut-être un peu plus loin aussi, parce que une partie de la Murcie avait été conquise par les troupes catalanes aragonaises. Donc voilà, ça c'est pour vous faire 5 centimes, comme on dit nous en catalan, 5 centimes, pas davantage, parce que nous sommes très attachés à nos sommes d'argent, et 5 centimes, il y en a prou, però més, ja ens seria molt més car, i per això, doncs, no ens interessa. Anem a escoltar una música i anem a tornar.

Miralcamp, doncs, es troba situat a les terres de la Plana d'Urgell, en un lloc privilegiat d'aguaitament dalt del turó anomenat la Serra, des d'on es pot divisar i albirar tota la Plana d'Urgell. Fins a l'actualitat, els coneixements històrics que hi ha de Miralcamp no permeten d'afirmar avui per avui l'existència de vida o d'un possible poblament d'època prehistòrica. Això no implica que aquesta zona hagués estat inèdita o totalment desconeguda pels nostres avantpassats. Les investigacions dutes a terme en els seus indrets immediats evidencien restes materials que ens constaten l'existència d'activitat humana en llocs pròxims. En llocs pròxims al terme que actualment comprèn Miralcamp. Des de ja el segle VIII, les terres lleidatanes es veieren envaïdes per l'element serrí. Això formava una mena de franja, terra de ningú, on no hi va haver un procés evolutiu en el conreu de les terres i de la població. Arribem cap al segle XI, començar a haver-hi una restauració cristiana en les terres entre el riu Segre i la zona de la Segarra. Els comtes i els seus bisbes ajudaren a fer aquesta tasca. A mitjans de la dècada de 1070, el comte mongol IV de Gerb assegurà la línia fronterera fins a Gramunt i Barbens, empalmant amb les posicions barceloneses de Cervera i Anglesola. L'empresa militar, iniciada cap a l'any 1078, va permetre alliberar tota la ribera del Sió i el Pla d'Urgell. Aquest avanç va permetre o sigui d'emprendre la repoblació de la Plana d'Urgell en els seus dos sectors, la ribera del Sió i la Plana de Massansà, al nord i al sud de la Serra d'Almenara. Aquesta activitat organitzadora de nuclis locals es desenvoluparà sobretot al llarg del segle XII, després de la conquesta de Lleida per Ramon Berenguer IV en el 1149. I és en aquesta època on trobarem la primera notícia documentada de Miralcamp. Doncs veurà, ça se pot donar, disons, una idea de la situació de Miralcamp tout le long, disons, de cette période un peu trouble, com se vous a dit, de la fin, pratiquement, de la domination des Sarrasins dans cette zone et la reconquête par les chrétiens avec les comtes d'Urgell et les comtes de Barcelone.

Doncs us recordo que en 1179 Bernat d'Anglesola torna a fer testament i deixa en aquest darrer el seu fill Pere en feu del castell de Miralcamp del seu germà Berenguer, el castell de Sidamon i també el col·legi Mollerussa i Fondarella. Darrerament Bernat d'Anglesola fa el seu definitiu testament l'any 1182 i consta com a senyor dels castells de Miralcamp, Paganell, Golmés, Ventoses, Gerb, Sidamon, Fondarella i Anglesola. El topònim de Miralcamp està molt vinculat a la seva situació privilegiada de vigila respecte a la plana d'Urgell, i la primera vegada que és mencionat això succeeix en el 1172, que ja surt amb el nom original de Miralcamp. Le nom de Miralcamp, ça viendrait, disons, que regarde le champ, com c'est la traducció en français du català, puisque elle est située dans une position Miralcamp très privilégiée, ce qui fait qu'en somme on dirait que c'est une sentinelle qui surveille la plaine, donc qui surveille le champ. Donc c'est pour ça que le nom, donc ça lui a donné ce nom, qui est mon logique et pour ça je correspond à la vérité.

anem a fer una volteta de pressa als edificis històrics i el més important de Miralcamp foren els dos primers moments, el castell i les esglésies. El castell el trobem citat per primera vegada l'any 1179, testament de Bernat d'Anglesola, i el tornem a trobar per darrera vegada l'any 1457 en Carnau Guillem de Cervelló i Elieta el dona o la seva dona confessaren deure al molt honorable Francesc Martí Gralla 12 florins d'or, els quals havien utilitzat per reparar el castell de Miralcamp. Hi havia també dues esglésies, una dedicada a Santa Maria i l'altra a Sant Miquel, de les quals només en queda la de Sant Miquel, que està ubicada on era l'antiga església romànica. De l'altra no en queda cap resta arqueològica. Es pot afirmar que l'església de Sant Miquel era l'església del castell i per tant hi tenia una vinculació directa. Per acabar, citarem l'hospital que trobem documentat per primera vegada l'any 1396, el testament duc d'Anglesola. Es descobreix el perquè de la construcció d'aquest hospital, però segurament les pestes de la segona meitat del segle XIV van provocar la ubicació d'un lloc per atendre els malalts. Trobem una altra referència de l'hospital en l'any 1408 en unes deixes que li fan un testament i després ja no el tornem a trobar més. Tampoc se sap la seva ubicació per manca de documents i de restes arqueològiques. Una de les curiositats que té també, diríem, Miralcamp, és la cooperativa, que es troba situada a la carrera de la Creu, molt a prop de la plaça de Sant Jaume, on hi ha l'Ajuntament. Fou fundada l'any 1945 i s'hi reflecteix l'esperit agrícola de Miralcamp. Fins a l'actualitat hi podem comprar tot tipus de productes autòctons a les comarques lleidatanes, vins, vinagre, ametlles, oli, amb denominació d'origen. I, per exemple, una de les curiositats molt boniques que té, perquè a vegades en tots els poblets, bé, que em perdonin els amics de Miralcamp quan dic poblets, perquè bé, hi ha els grans pobles i hi ha per sort tots els altres poblets, del més petitet fins al més gran, i és l'Alzina de Cabàs. A pocs quilòmetres de Miralcamp i molt prop de la Font del Tort i de l'embassament de la Bòbila, també hi ha l'Alzina de Cabàs, declarada arbre monumental per la seva importància històrica de més de 600 anys. Ens volà, ells ho enxena, que a plus de 600 anys, 6 segles, un peu plus même, dans les termes du village à côté d'un lac où il y a la, comme on appelle une bobille, on pourrait dire c'est là où on fabrique les ustensiles, où on fabriquait les ustensiles en terre cuite, tuile, jarre, donc voilà, c'est une chose de laquelle encore certains villages du pays catalan, ils en ont une en état de fonctionner, et c'est toujours très agréable de voir ces travaux manuels très anciens qui se perdent dans l'âge, que de voir encore qu'ils sont opérationnels et ils sont au jour.

0: hem anat a fer una miqueta una volteta cap a aquestes terres que parlen com a nosaltres, encara que es tenen els uns a dir que no i els altres que sí, però bé, nosaltres així només fem cosa cultural, i en cultura doncs es pot dir que és la mateixa cosa. Anem a parlar del sindicat agrícola. Amb la grata sorpresa, ens trobem un edifici singular dins el conjunt del poble. Es tracta de la cooperativa agrària de Miralcamp, més coneguda per el sindicat, emplaçat en l'avinguda Doctor García Teixidor 43, actualment en desús, però ha tingut una innegable importància tant en el moment de la seva construcció i dins el context del cooperativisme dels principis del segle, com per la vàlua de l'arquitecte que el realitzà, César Martinell i Brunet, nat a Valls, i que tingui un notabilíssim paper en tant que l'arquitectura com el terreny de la història de l'art. Martinell fou el fundador del grup d'amics d'Art Vell, que lluita a favor de la conservació i restauració del patrimoni artístic de Catalunya. Però el que realment ens interessa de César Martinell és la seva relació amb la Mancomunitat de Catalunya, presidida per un primer moment per Prat de la Riba. A la mort d'aquest, en 1917, fou elegit el president de l'arquitecte Puig i Cadafalch, que encarregà a César Martinell la realització entre 1917 i 1923 de més de 40 edificis agraris que la Mancomunitat promogué dins una política econòmica que intentar pal·liar els problemes que tenien les zones rurals, on encara subsistia una agricultura més o menys arcaica. Certament, la façana del sindicat presenta unes traces que entronquen més amb la pràctica noucentista que amb modernista. Hi ha una processó vers la simplificació i la depuració de tot l'element que resulta accessori, i en això rau gran part de la seva peculiaritat. Corona la façana un remat de la silueta ondulant d'un cert regust barroc. L'espai interior d'una sola nau està eliminat per parets mitgeres amb una teulada de dues vessants. La idea fonamental de Martinell en l'elaboració de l'edifici va estar sempre encaminada a la recerca d'un caràcter funcional. D'on volà, si vos allà mira el camp i si he de visitar el sindicat agrícola i vos ne serez pas déçus dans le contexte de l'art catalan. Je dis pas qu'il soit quelque chose de vraiment extraordinaire, qu'il n'y a aucun pays qui a fait quelque chose de comparable, non? Mais on s'est donné quand même beaucoup de travail pour faire quelque chose de très particulier à nous et que, ma foi, ça plaît à tout le monde. On va revenir après quelques instants.
1: Vaiguem passant, que estaran una mica apretadets, però ne caben 10, ne caben 100.
2: Avant.
1: Has vist, Quico, que avui ha vingut un autocar?
2: Sí, home, mira que li he dit vegades, eh? Acovida qui vulgués,
1: oh, sí.
2: Acovida qui vulgués, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estiguessin a casa seva.
1: Sí, aviam, facin-se per avant, sí.
2: Facin, sí.
1: Del fondo, agafen cadires i facin-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor, aquí davant, home.
2: Avant.
1: Va, facin-se per avant.
2: Molt bé, facin-se i facin un traguet.
1: Sí, home.
2: I quatre olives.
1: Sí.
2: Ja n'hi ha prou d'olives.
1: Eh? Olives? No tinguin temor que no se les acabaran les olives, home.
2: Bueno.
1: Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
2: Molt bé, va, que els hi cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
1: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
2: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
1: Ah, això mateix, esto sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
2: Molt bé.

0: també suposo que vos ha agradat aquesta cançó de Plegadores d'Olives, com diuen cap a les Terres de l'Ebre. Però ara, doncs, no podríem deixar el programa sense parlar d'una cosa que és molt interessant, la creu de pedra. Deixant de banda ben revessat assumpte de la procedència i funció de la creu de pedra, també anomenada de terme, arribem a un punt on es fa necessària la descripció i anàlisi helístic de l'obra. És força interessant el capitell de tradició goticista que, mercès a un cos triangular i a un pinacle piraforment, s'enllaça al suport del conjunt fust o arbre amb la creu pròpiament dita. El conjunt culmina amb la creu, que té com a base una mena de bac que ve a solventar el perill de ruptura en un punt molt fràgil. La creu, amb Crist crucificat en el centre de la creuera, presenta braços quasi rectilinis amb expansió trapezoidal en els remats. Aquestes característiques és definitiva per emmarcar-la dins d'una determinada tipologia i atirança, junt amb la resta del treball escultòric, a les emprades en les creus d'orfebreria gòtiques. L'obra és ideada, ha estat ideada i projectada en la seva verticalitat cap a un punt molt representatiu on recorren totes les línies imaginàries o no traçades per l'escultor, és a dir, cap a la creu que identifica. Aquesta presenta una ornamentació de manera d'enquadrament que envolta i lliga els quatre braços. L'artista, sí, busca una doble finalitat: d'una banda, l'apurament decorativa, i per l'altra, resol el problema que comporta la seva fragilitat. Aquesta pràctica, bastant comuna, porta a que l'acabat final deixés d'adivinar una mena de floró fet de tal manera que pogués treure l'atenció a tota la gent i que ens torna a remetre en el treball dels orfebres. Doncs veurà, ça c'est à propos, com pugui dir, sur Miralcamp aujourd'hui, on va écouter une musique encore, on a encore le temps d'écouter une musique de revoir. Bé, doncs escolteu, llavors anem a fer com ja acostuma a fer en terres Occitània. Amics nostres, el nostre programa és arribat a la seva fi, vos desig que passeu un pla Eruso Serado, e vos vais indiguen al programa que ve y a dixats pla a tout le monde. A dixats pla y al programa que ven. Adiós.
1: Aquí, aquí.
2: De vos guard gent de la casa quan la llicenciat

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citanya.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

Bona tarda, amics. Avui en Batros, doncs, el nostre programa serà dedicat a la vila de Fraga. La vila de Fraga, que aneu a veure moltes coses que es poden dir d'ella, perquè estí a Tolosa. Segurament, doncs, podessi que ja s'ha sentit parlar de Fraga, però conto que no hi ha molla de gent que estigui bastant preparada per poder fer una dissertació sobre esta vila. Doncs així es convidem a passar una estoneta amb nosaltres perquè aprendre moltes coses de la vila de Fraga.

La vila de Fraga, amb els seus 494,17 quilòmetres quadrats, és el més extens de tota l'antiga corona d'Aragó, enfronta en els municipis de Vilella de Cinca, al nord, i Saidí, al nord també, amb els segrianencs d'Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Aitona, Serós i Masalcoreig, i ja al baix Cinca amb el torrent de Cinca i Mequinensa. I amb els aragonesos de Cas, Penyalba, Candasnos i Vallobar. El municipi de Fraga s'estén a banda i banda del Cinca, poc abans del seu aiguabarreig amb el Segre. La ciutat de Fraga és més indiscutible i la capital del Baix Cinca, centre industrial i administratiu i de serveis també, en ús de comunicacions. Ella sola aplega el doble d'habitants que la resta dels quatre municipis que formen la comarca. Si el seu cens d'habitants es projecta a tot el seu gran terme, aquest no ofereix, però, la major densitat de poblament a causa de la seva extensió i de tenir una gran part del seu terme pràcticament deserta. El municipi comprèn, a més del nucli de Fraga, els barris de Mirassol i Llitera. Segons alguns historiadors i arqueòlegs de Renaixement i contemporanis, Fraga correspon a l'antiga Gàl·lica Flàvia, esmentada per Ptolomeu, i per d'altres prové del llatí Fraga, que vol dir maduixa, i n'hi ha que li atribueixen origen ibèric o també àrab. Bé, nosaltres aquí no estem per poder discutir o debatre, doncs, l'origen, perquè no. Pot ser que vostès siguin la cosa més normal i més sèria per parlar de l'origen del nom de Fraga. Però bé, vos deixem en què penseu si és una cosa, si és l'altra, i tornarem després d'haver escoltat una cançoneta més.

Segons el senyor Coromines, el nom es degué extreure del llatí vulgar fragosos, que vol dir escabrós, fent al·lusió molt raonablement a les penyes espadades damunt de l'Ocinca sobre les quals es bastira la part més antiga de la ciutat. Fragos, en important, és viari i disposa de comunicacions força bones, atès que travessen el terme nacional 2 i l'autopista de l'Ebre. De Fraga sort aussi de route qui, disons, qui font union avec diverses municipalités qui composent la comarque. À la gauche de la rivière Cinque, il y a une route qui court, disons, en parallèle à la rivière et mène de Fraga fins à Saïvi, déjà à la partie aragonaise, vers Ossau, Velver et à Valade del Cinca. Une autre route sort aussi de Fraga en direction opposée et nous mène jusqu'à Mayals, où il y a un embranchement avec un national 230 de Tortosa à France. À la droite del Cinca, une route nous mène aussi jusqu'à Mirasol et Vivella, Vivella del Cinca, et on pénètre doucement et progressivement vers le Monegre. En direction opposée, une autre route communique Fraga en Casp et passe par la municipalité de Torrent de Cinque et Mequinensa. Les deux rives de la rivière, autant dont la vieille ville située à la gauche et la nouvelle ville à la droite, sont, disons, ont une communication qui les relie avec deux ponts. Le pont grand de 7 arches qui est un passage obligé pour aller de Lleida à Saragossa, Fraga est distante de Lleida 25 km et 115 de Saragossa. Et le second pont est utilisé pour aller et venir de l'antigua à la moderne ciudad. Il y a même un camí qui duu à l'oterme de Seròs. Le territori municipal del nord-est al sud arrenca des contraforts de la Serra Pedregosa i de la Sardera, partió de Sagrià amb la Llitera i arriba fins a les terrasses fluvials damunt de Boditzinca. Tot això combinant el sector amb el puntal de l'Escorpió. Esplanades entre Lleida i la ciutat de Fraga, on alternen les capes argiloses de oligocè amb bancs més durs sorrencs que formen relleixos sortints entre els vessants i plataformes tabulars de la superfície. Aquests relleus tabulars, agraonats, a diversos nivells, es perllonguen al marge dret del riu fins als altiplans dels Monegres, plans del Cardell i del Buriat, zona accidentada que davalla fins a la marge esquerra del riu. Els congosts de l'Ebre i del Cinca, per on passen profundament encaixats els cabals dels dos corrents fluvials, són al límit meridional de l'extensíssim terme fragantí, amb els barrancs de Vallmateu o de Lliberola, o de Vallcorna, darrerament a l'oest de la Serreta Negra i de la punta de Bossabre, al 394 metres. A l'extrem occidental del municipi hi ha un altre sector pla, la Plana Cega, amb els estanys endorrencs de la Plana i les Amargues. Donc voilà, pour celui qui a eu l'occasion de à propos visiter cette région-là, moi je suis allé une fois à Fraga, una sola vegada, perquè el tio m'hi va dur, no teníem més necessitat, teníem que anar a arreglar algunes coses, i bé, jo era xicarró, era xicarró, no creieu que era un home ja gran i com ara, però bé, m'acorde que havíem, perquè per als viatges grans o agarràvem l'autobús, l'auto de línia, per anar d'un lloc a l'altre, però jo m'acorde sí que vam anar l'auto de l'As, que duia de Tamarit a Lleida, i un altre autocar que mos va dur doncs fins a Fraga. Per vi, podeu imaginar-vos, xicotet com era jo, per a mi això era un viatge inimaginable. Passar dos dies per anar d'un lloc a l'altre, doncs tenia, era vi. En aquella època era el millor i més bonic de tots els viatges que se podien fer. Anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar.

Hem escoltat aquest tipus de cançonetes que eren unes cançons de llauradors. Doncs bé, després d'haver sentit això, anem a continuar a parlant. I Fraga té un clima de caire continental amb un estiu llarg i calorós, en el que el més càlid és el mes de juliol, 25 graus de mitjana, i amb un hivern llarg i rigorós que arriba al seu punt màxim de fredor a mes de gener, ja que les temperatures mitjanes mai no superen els 5 graus. La situació de Fraga, la depressió de l'Ebre, fa també que hi arribin amb dificultats les borrasques atlàntiques, cosa que crea al llarg de l'any una escassa pluviositat. La precipitació mitjana anual és de 347,7 mm, fonamentalment concentrada a los mesos de maig i de setembre. Tot això crea un territori naturalment àrid que només els recs que parteixen de l'artèria vital, que ha representat al llarg dels segles el Cinca i el Canal d'Aragó i Catalunya, han aconseguit canviar sense arribar a dissimular, però, l'extrema aridesa de la regió, que al sector sud-oest del municipi s'integra ja en els Montnegres. Doncs, en general, un interès excepcional té des del punt de vista científic i estètic importantíssim vedat de Fraga, situat als panells meridionals que dominen l'Ebre, molt ric en espècies vegetals. Donc voilà, disons, c'est quelque chose que ça peut surprendre, c'est vrai, à des endroits qu'on a habitude une végétation, disons, très riche, très verdoyante, un peu à droite, à gauche, partout. Cette région, le Cinca et le canal d'Aragó, ont permis, disons, de pouvoir arroser des champs et de rendre donc cultivables et qui avec une richesse d'un point de vue fruits et que personne puisse à moins me sortir quelque chose sous les très connues figues de Fraga, parce que les figues de Fraga ara no sé si encara tenen esa sortida tan gran, però quan jo era xicarró, doncs ja us he dit més una vegada a tothom que quan menjàvem les famoses figues de Fraga, doncs era una de les coses bones. Nosaltres les fèiem també a secar en uns canyissats, que en uns canyissos que teníem, i bé, era la llitera, però no estem gaire lluny de Fraga, i el clima en general conto que no té que ser molt diferent o varietat entre l'un i l'altre, però dic albercocs, figues, cireres, préssecs, doncs quantitat de fruita i croyez-moi, un fruit vraiment a un niveau de sucre, a un niveau disons de mûreté, c'était quelque chose vraiment extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, se rappeler de ses souvenirs, mais je veux dire, entre Tamarit et Fraga, il y a pas mal de différence.

Ja us he dit, doncs, que la plana, diríem, la plana cega, hi ha més estanys d'orients de la plana i les amargues. La vall fluvial del Cinca, encaixada entre aquestes dues zones d'altiplans, és marginada per terrasses de nivells diferents. Al costat del riu hi ha una plana poc o molt ampla, amb bordes abundants. L'altiplà d'esquerra del Cinca, atravessat pel canal d'Aragó i Catalunya, té també àmplies zones de regadiu, lo Portell, Mont-ral, la Lleitera, el Puntal i Vinçamet, que originalment eren planes de secà. A la dreta del riu, una antiga sèquia que segurament existia ja en l'època musulmana, derivada del Cinca a prop de Vallobar, rega les antigues hordes de Viuella, Fraga i Torrent, al llit mateix del riu o en la seva primera terrassa. A l'altiplà de la dreta, vers els Monegres, hi ha les grans extensions de secà destinades bàsicament a cereals. A la zona meridional, entre la carretera de Saragossa i l'Ebre, domina la pineda de pi blanc i brolla, amb una flora molt característica. Al secà n'hi ha grans propietats, pràcticament latifundis, però en general la propietat agrícola és molt repartida. A l'Osecà, on produeix viat, ordi i cibada. Al regadiu, la principal producció és la fruita, peres, pomes i préssecs, a més del panís i la melca. Estos arbres ja han eliminat pràcticament el conreu tradicional de figueres, base de l'elaboració de les famoses figues de Fraga, seques i de tradició morisca, que desaparegueren cap als anys 1950. També n'hi ha disminuït molt la producció d'oli, esmentada ja pels geògrafs àrabs. Les zones de conreades dedicades al pasturatge de bestiar o vi són en part de comunitat municipal i en part de comunitats de propietaris. I com a derivació dels drets que es reservaren els Montcada, senyors de Fraga, aquests pasturatges són arrendats anualment a l'hivern per al bestiar procedent dels Pirineus. A part de les activitats industrials derivades de l'agricultura, pinsos, farina i oli, i de la situació de la ciutat, etapa en les comunicacions per carretera entre Barcelona i el centre peninsular, hostaderia, preparacions, automòbil, doncs coses i coses, i hi ha una petita indústria local de materials de construcció, bòbires, ceràmica, peces de formigó, calç, guix. La ciutat, 11.190 habitants, aglomerats i 208, diríem, disseminats, fragantins, que es diuen, a 120 metres d'altitud entre la comarca de Baix Cinca, s'estén a banda i banda del riu, el nucli antic a l'esquerra, al vessant d'un turó coronat per l'església de Sant Miquel, anomenada Bo Castell. Per tal com fou fortificada al segle XIX, el barri modern a la dreta del riu s'uneix al nucli antic per dos famosos ponts. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait dire à peu près, disons, pour le moment, sur la ville de Fraga. On va écouter une autre musique et on va essayer de vous faire, disons, une explication sur Fraga en partant des autres origines des informations que nous avons reçues. Parce que très souvent, des fois, on reçoit une information et par ou internet ou par une mairie, on reçoit des informations qui sont pas tout à fait la même chose, mais on essaie de faire 5 centimes des uns et des autres pour vous donner une image le plus juste possible sur la ville de Fraga.

Anton Abad mos cantava aquestes cançons en el parlar d'aquesta regió. Doncs Fraga, una municipalitat que se troba situada a côté gauche de la rivière Cinq, très près de la province de Lleida. Il est chef-lieu de la comarque de Baix Cinca, un des endroits, disons, les plus importants de toute la province de Huesca, et à laquelle elle partient un autre petit village, Miralsalt. Fraga, degut a la seva estratègica situació geogràfica, és una ciutat dedicada a l'agricultura. De la seva gastronomia destaca principalment el coc de Fraga, o el coc de Fraga, perdó, producte de reposteria artesanal a què havia sigut dada pel govern d'Aragó la marca d'Aragó Qualitat Alimentària. Localitat que atresora un ric patrimoni cultural degut al seu important pes històric dins de tota la comunitat autònoma. Conservam elements patrimonials que mos fan referència a distintes èpoques de la història. En primer lloc, el casc urbà presenta un aspecte medieval en el que abunden les cases amb escuts, d'ales i treballats en fusta i d'entrades de pedra, entre les que destaquen el Palau del Governador i la Casa de Junqueras, d'estil renaixentista. Destaca també la Casa de les Escolapis, un antic convent dels Agustins, la Casa de la Foradada i la Casa de Montfort. L'església parroquial dedicada a Sant Pere, façada del segle XII, mostra diversos estils romànic i gòtic. Fou construïda sobre l'antiga mesquita major. En l'interior és una sola nau, del segle XVI, amb bòveda de creueria. L'absis és semicircular, amb finestres de mig punt, i la torre conté elements que van del romànic al gòtic passant per l'art mudèjar. La portada és romànica i fou modificada durant el gòtic i el renaixement. Una galeria a l'eix de darreries del segle XVIII recorre la part superior de la façana. I dintre del patrimoni monumental destaca també l'antiga església de Sant Miquel, situada en l'alt d'un tosal conegut com el castell, degut a que allí es trobava el castell Moro. És una edifici de transició del romànic al gòtic d'una sola nau, de la qual la seva façana data del segle XIV. A partir de 1568, l'edifici fou utilitzat com fortalesa i actualment el seu estat de conservació doncs és precari degut als va i vens d'aquestes vides variants que hi ha hagut a la regió.

Doncs després d'haver sentit esta jota, la jota vella o jota vella de Sant Miquel de Líria, en la part, diríem, anant cap allà al, entre València i Alacant, anem a parlar també que Fraga compta valiosos exemples de l'arquitectura civil, com és el Palau Montcada, una antiga casa, fou un palau àrab i posteriorment residència de Monsenyors de Montcada. El patrimoni pictòric municipal compta també actualment amb obres de José Beulas, Natalio Bayo, Salvador Victòria, José Manuel Broto, Ureña, Blecua, Jordi Jové, Pepe Cerdà, Just Nicolau, José Luis La Sala, Begària, i l'edifici abriga, a més, la Biblioteca Pública Municipal, l'Arxiu Històric Municipal, la Sala d'Exposicions Permanent del Torreó de la Presó i la Sala d'Exposicions Miquel Viladric i el Saló dels Actes, també. Estic a fer una menció a part que requereix. Tot ell és l'obra més significativa de la població. Se tracta del jaciment romà Vila Fortunatus, conjunt baix imperial romà, dividit, doncs, en tres parts amb distintes edificacions. La primera part, datada del segle II, consisteix en un pati voltejat d'habitacions. La segona part, construïda entre el segle III i començaments del IV, està composada per un peristil central amb estances i galeries, i la tercera part, que data del segle VII, consisteix en una possible església monacal d'època visigoda. Únicament es conserva la planta que s'erigeix pels canons de les primitives basíliques orientals paleocristianes. En el jaciment es varen trobar, a més, diversos mosaics romans amb elements decoratius de caràcter pagà que actualment es conserven en el Museu de Huesca. Els altres elements patrimonials destacables són la Torre de los Frares, o de los Frares, antiga fortalesa musulmana reformada en el segle XIV pels cavallers templaris, construïda en pedra, presenta planta quadrada, almenes i sageteres. La Casa Museu Sabater, museu bibliogràfic i monogràfic dedicat al pintor Sabater, afincat a Fraga en l'any 1938. En la visita s'observa com vivia un artista i a través de les seves obres es pot contemplar els costums i el canvi urbanístic de Fraga i una magnífica mostra de indumentària tradicional de la zona, dotada d'una valiosa importància i singular bellesa, a més de ser un ric legat etnològic. Jo m'acordo també que quan eren les festes, doncs, la gent es vestia. Els uns venien de Saragossa, vestits de maños, en un vestit típic de la part de Saragossa, però jo m'acordo també que els que vestien de maños dels pobles de Franja, com a Tamarit, el Belda, el Torricó, doncs no eren completament els mateixos vestits. A Saragossa la gent poder més rica, més de ciutat gran, doncs feien unes diferències amb els vestits bastant importants. I en canvi, els de la Franja, el diumenge, el vestit del diumenge, per anar, jo parlo de fi de segle, no d'aquest que hem passat, no, sinó de l'altre, però és veritat, hi havia una diferència molt gran entre els uns i els altres. Què voleu? Els uns eren llauradors i vosaltres, doncs, eren gent de la vila, i sempre té que haver-hi una diferència entre els uns i els altres.

Continuant parlant de Fraga, en el que fa referència a les festes, la festa de Carnaval, una setmana abans del dimecres de Cendra, un grup de persones disfressades, grup de màscares, recorren els carrers i comerços de la ciutat commemorant la festa del Carnaval. Arriba també la festa del Dia de la Faldeta. El dia 23 d'abril se commemora i recorda les iaies fragantines, ressaltant la forma de viure i vestir de generacions anteriors. El 26 d'agost se celebra la Fira de Sant Bartomeu o Sant Bartolomé. Les festes del Pilar són festes patronals, se celebren als voltants del dia 12 d'octubre en honor a la Mare de Déu del Pilar o la Virgen del Pilar. Mira el Sot, mira el Sot. A pocs quilòmetres cap al nord de Fraga es troba aquesta petita vila que pertany al municipi fragantí. Ubicada al marge dret del riu Cinca, es troba dividida en dos petits llogarets, Miralsot de dalt o de arriba i Miralsot d'abajo. Actualment, el primer d'ells es troba en estat de runa, però que la vida es concentra en el segon dels nuclis. Este presenta una arquitectura comú a la resta de poblacions que els envolten. I amb això ens referim a l'estil aragonès renaixentista de casones en patis interiors, façanes de pedra, galeries d'arquets de mig punt coronat a la part superior, així com de grans ales de fusta volats. A l'entorn es mostra interessant, podem realitzar una àmplia varietat de visites a diferents llocs. Fraga és el lloc més recomendat per la seva properia i pel seu important valor històric i patrimonial. En el mateix camí ens trobarem en Mequinensa i més endavant en el Mar d'Aragó, a Casp. Cap a l'honor podem visitar l'ermita de Sant Valero, apropant-nos a Bevilla del Cinca i altres localitats properes com són Vallobar o Xalamera. Seguint en aquesta direcció ens trobarem en el monestir de Santa Maria de Sigena, en la comarca de Los Monegros. Es tracta d'un vell exemplar del romànic aragonès convertint-se en una fita obligada. Per altre costat, la properia al Cinca ens ofereix la possibilitat de realitzar un bonic passejat o una bonica passejada per les seves ribes acompanyant el riu durant el seu transcurs. Doncs voilà, deixo-vos i vos emancapar, doncs, pouvoir, i no fa que vos êtes a Fraga, pouvoir visitar quelque chose de vraiment tradicional. Tradicional, sans de grans edificis, de tours de 15 o 20 étages. Peut-être ça serait intéressant aussi, mais je crois qu'ils ont la chance de savoir rester ce qu'ils sont, et ma foi, c'est toujours très intéressant quand c'est comme ça.

continuen a parlar de Fraga, doncs, aquesta vila compta en 13.341 habitants repartits entre el casc antic amb 4.645 habitants, el barri nou amb 7.908 habitants, el barri de Miralsot amb 258, el barri de Litera amb 169 habitants i 361 persones, més o menys, residents en els extraradis. La població del municipi segueix una evolució creixente, moderada i constant. La piràmide poblacional denota un equilibri que permet de presumir d'una evolució favorable i sostinguda per als anys que venen. Us he dit que compten els 13.300, la població segueix aquesta evolució, que és una cosa, doncs, veritablement, la mar de bona per tota la gent. Fraga, ciutat situada, com us recordi, a l'extrem sud-est de la província d'Osca, en l'últim ramal de la vall del Cinca, a 115 quilòmetres de Saragossa i 25 de Lleida. Té una superfície aproximada de 435 quilòmetres quadrats, siguent un dels més grans termes municipals de l'estat espanyol per la seva extensió. La seva població actual és de 13.341. Fraga trenca la línia divisòria entre l'Aragó i Catalunya. La seva situació és inigualable en comunicacions de primer ordre en les veïnes comunitats orientals. València, a través de la carretera que la junyés amb Tortosa i Vinaròs, en el Pirineu cap a l'estat francès, en Navarra i el País Basc per la carretera nacional cap a Osca, en Castella per Casp, Alcanyís i Saragossa, cap a l'est, també cap a Madrid. Amb 118 metres d'altura sobre el nivell del mar, Fraga té un clima mediterrani continental amb temperatures mitjanes anuals de 14,7 graus i les mides de precipitació són de 384 mil·límetres, recollits en la primavera i sobretot en la tardor. Com a cap de partit judicial i dins de la comarca de Baix Cinca, és important el sector de serveis que en les àrees de comerç, mecànica, banca, sanitat, hostaleria i transports i educació ocupa un terç de la població activa. En clau de les comunicacions entre els eixos Madrid-Saragossa-Barcelona i Bilbao-Saragossa-Barcelona, per mitjà de la carretera nacional 2 que travessa la ciutat i l'autopista de l'Ebre que la va vorejant per la seva part sud. Bé, anem a escoltar una miqueta de música de més i després us vaig a parlar també de l'escut de Fraga, perquè totes les villes ont ses blasons, ont ses écussons, et chez nous on y tient beaucoup de montrer partout qu'on existe un blason, qui donne toute l'importance à nos villes et nos cités.

Doncs a mi, a jo, que m'he criat a la granja, us podeu imaginar la satisfacció que em dà el poder fer escoltar aquestes jotes, aquestes jotes, perquè estic, doncs, almenys sàpiguen les coses boniques que tenim nosaltres. L'escut d'Aragó del poble, doncs, és partit en el primer cartell Aragó, quatre barres roges sobre bord, en el segon un arbre desarrelat, una olivera de sinople, brocant sobretot superposat en dos quartells, en el centre un escut de blau amb una flor de llis d'or. Volteja l'escut una bordura d'argent amb la llegenda guanyadora i fidelíssima ciutat de Fraga. I acaba l'escut un rat penat sobre el de la corona reial. La simbologia dels elements de l'escut plasma en la història de la nostra ciutat. Per una part, la pertanyença a la corona d'Aragó, les barres, el ratpenat de Jaume I, el conqueridor, qui va concedir els furs, i per altra, la fidelitat als Borbons, la flor de llis, la bordura i la corona reial. La formació de Fraga com a nucli urbà es remunta a l'època neolítica. Els restes arqueològics més antics daten del segle IV abans de Crist. La ciutat adquireix rellevància durant l'època romana imperial al trobar-se entre la ruta entre Tàrraco i Cesarea Augusta. El testimoni més important de la romanització ho constitueix, doncs, el jaciment de Vila Fortunatos. Des de l'any 715 fins al 1149, Fraga va romandre baix el domini musulmà. De l'època mora es conserva l'urbanisme del casc històric, el sistema de séquies, de l'horta, vella i les importants influències en el vestit tradicional. El rei Alfons I el Batallador va morir en 1134 durant el setge de la ciutat. Fou Ramon Berenguer IV qui va reconquerir Fraga en l'any 1159. A partir d'esta data, la ciutat dividida en dos barris o aljamas va estar habitada per tres comunitats: àrabs, jueus i cristians. Després de la reconquesta, els reis varen concedir el senyoriu de la població al conde de Pallars. Més tard, de 1251 a 1336, foren els senyors de Montcada i darrerament la reina Doña Leonor la que va ostentar el senyoriu de la ciutat. I posteriorment es varen celebrar corts generals de la reina d'Aragó en l'església de Sant Pere en els anys 1384 i 1460. Voilà, disons, motiu per lequel la vila de Fraga c'est una vila, disons, que ha una importància très grande dans la région, aussi bien du côté aragonais proprement dit, ou culturellement dit aragonais, et aussi bien du côté catalan, puisque les gens se trouvent dans une zone où les gens parlent catalan, avec bon, une influence transition vers le castillan de l'Aragon. Mais disons, pour nous, ça ne nous a jamais posé des problèmes. Les problèmes, c'était toujours apporté par des gens de l'extérieur. Bé, amics nostres, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vesprà. I us dic, doncs, com ja acostuma a dir en terres d'Occitània, a deixats pla turamunde, mercis pla per haver demorat a menys alts, buno serado, i a deixats, que vol dir més o menys com gràcies per haver-nos escoltat i fins al programa que ve. Bona nit i adeu-siau.

Jordi Zifra. Un gran tenor, Rolando Villazón, dins un obra de Jaume Offenbach tirada de los contes de Hoffmann. Michel Plasson, pla conegut a Toulouse, dirige l'orchestre de Munich.

Arzophon, tira de Marta de Flotto, interpretat per Rolando Villalba. Un compositor que ha usicent pas pla sovent George Philip Telemann, nascut en 1681 i que moriguet en 1767. Compositor alemany tan conegut com Bach e que escrivet força música de la primera meitat del segle XVIII. Ha usicent de Telemann los dos primers moviments d'un concerto en la minor.

0: Occitanie.
1: Occitanie, mitjo nuit.
2: L'actor de guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: La mallorquina Moll Nova Editorial ens ofereix el llibre Aurèlia Oculta, amb el qual debuta com a novel·lista l'escriptora de Cocentaina, comarca del Comtat, Encar Reig Oltra. Es tracta d'un relat situat en una pensió del barri valencià de Russafa que conté elements del realisme màgic. Encar Reig Oltra és una escriptora que ha anat madurant lentament. L'any 1997 va obtindre el Premi Relais Sara Llorenç de Pineda de Mar i des d'aleshores ha anat oferint-nos pausadament la seva obra poètica i narrativa. L'any 2014, en col·laboració amb la ballarina Lorenza Di Calogero, va crear un espectacle de poesia, dansa i música basat en el seu llibre Llibre de l'ànima i de les coses salvatges. En Aurèlia Oculta trobem, per una banda, una galeria de personatges d'allò més peculiars: ballarines, titellaires, músics, fotògrafs, dentistes amb un trastorn obsessiu convulsiu, però no tan sols són personatges humans, sinó també animals. Dos gats i un gos que tenen el nom de Perquè, que viuen en una vella pensió, que és també veu narrativa i personatge capdalt del relat. La història comença amb la fugida del poble on resideix d'una dona jove que afirma haver enverinat la seva parella, per a convertir-se posteriorment en una narració on els traços fantàstics es combinen amb els psicològics i en els quals també tenen una gran importància mites i símbols, amb un cert protagonisme del mateix dimoni. No el dimoni que ens pinta l'Església Catòlica, sinó com una mena de missatger o intermediari entre la realitat i el desig. El temps és un invent del dimoni. Encara Reig Oltra sap que són temps i que aquest ens acabarà devorant. Però, tot i això, i gràcies a la literatura, una mateixa persona, en dos edats diferents de la seva existència, conviu i es relaciona en aquesta pensió. A mesura que avancem en la lectura, es preguntem per què aquesta dona que s'oculta sota el nom d'Aurèlia ha matat la seva parella. Ella ens dona un motiu: perquè no ha respetat el seu espai, perquè ha envaït i qüestionat l'univers.

0: íntim on guarda els seus secrets. Un univers que s'ha creat i que ha fet engelosir la parella per les hores i l'energia que li dedicava. Un espai propi de llibertat creativa on poder realitzar-se. Un petit santuari que ell, a pesar de la seva promesa, no ha respectat. Mentre Encarra i Joldra ens proporciona les diverses peces d'aquest trencacoc, closques, una mica esbojarrat i fantasiós, també ens regala, Juganera, tot un seguit de referències literàries i una llarga llista de cançons que venen a subratllar diversos passatges de la trama. Així, el lector té entre mans una novel·la amb banda sonora pròpia. L'ordre temporal s'ha trencat. Alguns personatges s'han desdoblat amb el seu jo infant i el seu jo adult i es relacionen entre ells per acabar reconeixent sense. I trobem la figura del dimoni, capaç d'aturar el temps, expert en la manipulació, així com la pensió encantada on els propietaris i els hostes conformen una estranya família. Una pensió que posseix els secrets que tots guarden i que té la clau del relat.
1: L'actor de guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.

Paul et les stylos magiques. Se remembro quand arrivait al village qu'avio tant de vames et de projectes que j'acco que se n'virait mal. Paul est une adolescente de 13 ans, es blun amb los ulls blaus, es bel, musclat, fa 1,60 m e peso 50 kilos, se vestis en dracalio. Paul viu amb sa mare dins un hostalú a Sant Estefo de Tulmunt. A 3 amics, Maxime, Milo e José, per anar al col·legi Camino a Melis. Un jun, el e sus amics trobe un estilo magic dins los escombres d'un hostal. Paul pren l'estilo per anar al col·legi amb sus compaires. Quan arriba a l'escola, Paul se rengo amb els col·legians. Va al curs de francès, mas sem bestio. A tal disegno amb son estilo nouvel. Disegno Sherlock Holmes e lo detective apareix davant d'ell. A sa visto, lo professor de francès e los escolans prenen Paul e fugissen. Sul, Paul torna per veure si lo Sherlock era encara aquí. Mas era partit e Paul comprèn pas unt. Alors, se'n va trobar lo director per ne parlar. Mas aqueste vol pas res saber. A la vez, Paul partís en curs de tecnologia on deu fa un exposat sur l'argent. Per illustrar son treball, dissenyo un moulou de bitllets. Es suspres de baiser que la moneda apareix per debout. Mas a tal, comprèn que l'estilo és magic. Ha acabat sa jornada al col·legi e és en vacances. Decidis de sortir e junyer sus amics e van a l'endreig on han trobat l'estilo. A bal, lor explico que és un estilo magic. Per prouvar que és vertadier, dessenye un bastou. E lo bastou apareix davant ellis. Ausissun que hi ha la guerra en Ucraina e Paul decidis d'anar a ajudar lo poble ucrainenc e lor familia gracios a l'estilo magic. A tal, Paul dessenye los ucrainencs per lo permetre de trobar un abric a Sant Estefo de Tulmunt. Puis, dessine un abiu qui est ben réel. Per en l'abiu, per anar en Ucraina. Vendent le bol, Paul apercep les troupes russes. Et passe discrètement. Paul dessine un tank, monte et prend le contrôle del tank. Tire sur la troupe aux ennemis et prend le contrôle de la ville. Es felicitat per tots els soldats ucraïnens. Enfi, torno pujat in l'avió per anar a veure sa mameta. Quan arribo a l'aeroport, trobo pas sa valisa e aprèn que es demorado sul terreny de combat. La torno a querer e va a veure sa mameta. Mas la mameta jo pas mai. Subte, se fa enruda per de troupes russes, se pren un pet al cap e s'endormis. L'endemà, quand se desrebella, lo cap li dol e tout semblo estrany. Comprèn que tout aquò és un somni e qu'aquel estilo magic es pas que pura imaginacion. Tout d'un an, décidis d'aller à la rencontre des scolaires ukrainiens dans son collège pour parler à mes